0: Un ulterior tip de musica de EDB nos vain sodia a Yassin cun Arsenalplatz l'algordanza de ste 2026 de EDB. Tutti tips de musica de cetirte nus online rtr.ch e lundes di l'anciens allora l'efne nova cun una musica cun una protagonista nova e naturalmente cun novs tips de musica.
1: C'è Taidla la scena.

Il cor cantitulanda de Lion cula canzun Amicizia, quella venu so zu diu per Andreas Goldschmidt de Lion, el festivesse siussi son tavel e la casa San Martin a Trun. La proxima gratulaziun va a Mustè. A Mustè cumplanescia ozzel Pauli Steger siu 66 anniversari. Asi la gratulaziun pel Pauli Steger stati scret a Schia. Car Pauli, nus gratulain a ti de tot cor. Je vijain tot el bien, buona sanadat, bia bia las uras cun tea famiglia, cun tes beadis a tea beadia, a lupi tart, bien clic per la caccia. Lai survisitai oz a gaude tiudi, car salits a sinceras gratulaziuns de Pia e Corsin. E per gratula ad el Pauli Steger e con musica, anals jubil anals gratulans, divijau la canzun de Matiu al Buc Camoc. Cordiala gratulaziun a Pauli Steger per ses 66 ans.